Aquests són els nostres consells. Filtre d'aire. Segur que sabeu que és recomanable fer net el filtre d'aire del cotxe cada certa quantitat de quilòmetres. La millor manera de fer-ho és deixant en remull dins aigua en detergent rentavaixelles, aclarir-lo bé i deixar-ho aixugar completament. Després, tan sol heu de tornar a col·locar i el tindreu net de partícules i de brotó.

coneguem les nostres dites i refranys. El lot de feinera és guapa i bona sort espera. Un bon futur espera a la lota en qualitats.

Sabíeu que el Consell General Interinsular se va crear l'any 1978 quan se va començar el procés preautonòmic de les nostres illes?

vol donar a conèixer la seva empresa, vol donar a conèixer els seus productes, Ràdio Murta el pot ajudar. Perquè per poder vendre els seus productes s'ha de donar a conèixer Ràdio Murta, Departament de Publicitat 691-82-53-21. 691-82-53-21.

Aquests són els nostres consells. Ous bollits. Els ous no se rompran quan les poseu a bollir si teniu la precaució de posar a l'aigua desbollir un raig de vinagre.

Hola a tothom, som el cantautor menorquí Ben Marquès i vull saludar tots els oients i les oientes de Ràdio Mortadà. I també el meu amic, el Peix Girós, el Mano Blanco. T'estim, amic, t'estim!

coneguem les nostres dites i refranys. Més val el lots que malalties. Es diu per a conhort d'algú que considera excessiu el nombre de fills.

Aquests són els nostres consells. Depilació. Si vos preniu una aspirina una hora abans de depilar-vos, la inflamació de la pell se reduirà quasi per complet.

0: Hola, jo som una Marga Pocoví.
1: Hola, jo som en Vial Tous.
0: Bueno, i enviam una forta ferrada i una pesada molt forta a tots els oients
1: de Manu Blanco
0: de Ràdio Murta.
1: Això mateix. Besitos. Ciao.

coneguem les nostres dites i refranys. A la terra dels cegos, el tort és rei. Es diu quan una persona d'escassa formació presumeix o destaca entre gent pel fet que aquests són encara més incults que no ells.

Romeu Barceló S.A. Empresa fundada fa 40 anys. Moviments de terres, excavacions, a cel obert, fonaments, piscines, enderrocs de tot tipus d'edificacions i estructures, complets o parcials, amb maquinari i amb mitjans manuals. Subministra d'àrids en cantera propi, subministrant terres o graves, terra vegetal, arena, per jardins i per tot. En servei a tota Mallorca. Romeu Barceló S.A. Carrer Eivissa 16 de Campos. Telèfon 971-650304. 650304. Romeu Barceló S.A.

Coneguem les nostres dites i refranys. No hi ha fira sense garbes. Se diu perquè a Mallorca les primeres fires són dins el maig, quan ja seguen ordis.

De dilluns a divendres, aquí, a Ràdio Murta, de les 10 a les 12 de matí, la vostra música. Podeu triar la vostra música telefonant a qualsevol hora del dia en el nostre 971-439785. Pot sortir al nostre contestador. El que heu de fer és dir el vostre missatge, donar el vostre nom, de bon mos telefoneu, quina cançó voleu escoltar i si la voleu dedicar també. I que la vostra música l'escoltam de dilluns a divendres aquí a Ràdio Murta de 10 a 12 des de matí. Vos esperam.

I atenció, ara també, per a peticions de cançons, publicitat i comentaris, envia'ns un WhatsApp o nota de veu en el mòbil de Ràdio Murta, 691 82 53 21, 691 82 53 21. Ràdio Murta, la teva música.

Aquests són els nostres consells. Bolso de pell. Si un bolso nou fa molta dolor a pell, poseu-lo dins una bossa de plàstic amb un parell de grans de cafè. Tanqueu hermèticament i en un parell de dies ja no sentireu sa olor.

Hola a tots, com va això? Som en Cris Joanico, des de Ciutadella de Menorca. Una abraçada molt gran, molt grossa, per en Manu Blanco i els seus oients, des de Ràdio Murta. Vinga, us veiem.

0: Santa Eugènia torna a ser un gran escenari. Del 3 al 5 de setembre arriba la 27a edició de la Mostra d'Arts Escèniques. 3 dies de teatre, circ, música, dansa i molt d'espectacle. Una mostra per sortir al carrer, disfrutar i deixar-vos sorprendre. Vos hi esperam a tots. Ajuntament de Santa Eugènia.
1: Festes de la Patrona de Palma. Gaudeix d'una de les nostres tradicions més estimades. 4 de setembre, Revetlla Popular a la Feixina. Dissabte, dia 5, gran concert al Parc de la Mar. 7 i 8, ofrena floral i missa solemne. T'esperam, Ajuntament de Palma.
2: ¿Te apetece escuchar tu canción favorita en Radio Murta? ¿Quieres dedicar un tema especial a alguien que quieres? Déjanos un mensaje en nuestro contestador automático. Solo tienes que llamar al 971 43 97 85. Repito, 971 43 97 85. Y contarnos qué canción quieres escuchar y para quién. En Radio Murta, tu música también tiene historia. Llámanos y haz que suene.
3: Si vols aconseguir aquest 2026 la teva millor versió, Chess Bias Fit és la teva opció. Entrenament personals a domicili o les meves pròpies instal·lacions i entrenament grupals al terme de Llucmajor. Si vols fer la teva primera passa, posa't en contacte a través de les meves xarxes socials Chess Bias Fit o a través del telèfon mòbil 661-9-41-22.
4: Cerques un lloc especial per disfrutar d'una bona paella? O d'una mariscada que recordaràs durant molt de temps? Vine a Can Manolo, a Cala Ratjada. Ingredients frescs, racions generoses, servei atent i una ampla terrassa per disfrutar de la millor cuina mediterrània. Més de 40 anys d'experiència mos avalen i te garantim que voldràs tornar. Reserva amb antelació en el 971-56-57-17. Restaurant Can Manolo, a Cala Ratjada.
5: Porque las enfermedades o accidentes de su mascota no entienden de horarios, Marta Ferrer Veterinaria a su servicio las 24 horas. Servicio de urgencias veterinarias en el teléfono 635-39-11-45. Y también fisioterapia veterinaria y terapias alternativas para caballos y todo tipo de mascotas. Marta Ferrer, urgencias veterinarias 24 horas. Teléfono 635-39-11-45. Cuidamos de su mascota como si fuera nuestra.
6: A Mallorca hi ha mil llocs per menjar, però només hi ha un on l'aire t'acaricia mentre ho fas. A Soratge, la brisa no falla mai, ni el bon menjar. Vine i descobre això i deixa que l'aire et conti el secret. Restaurant Soratge. T'esperam en Esport Verd a Calabona. Reserva al 971-84-0120. Soratge, el racó on la brisa té taula reservada.
7: ¿Se puede vender una finca fuera de ordenación? Sí, claro que se puede, pero no se vende ocultando información. Se vende estudiándola, analizando qué se vende y explicando qué se compra. En Fincas Fiol realizamos un estudio detallado de cada propiedad. Elaboramos informes y verificamos su situación urbanística y documental. Fincas Fiol. No vendemos casas. Cambiamos vidas.

coneguem les nostres dites i refranys. La vella amarga no pot treure la mel dolça. Són accions pròpies des qui té mal caràcter. Recordeu, la vella amarga no pot treure la mel dolça.

de Ràdio Murta. M'agrada molt pensar en tu. M'oblid de tot, no penso en res. Vull ser feliç i res més. Per tenir un dia a dia agradable, profitós, clar i lluent. Tan lluent que un cègol pogués veure i un so que

0: Santa Catarina. De lunes a viernes disfruta de nuestro menú diario por solo 11,50 €. Entrante, primero, segundo, bebida, agua, vino, gaseosa y un postre para rematar. Y el fin de semana, buffet libre. Sábado por 14 € y el domingo súper completo por solo 18 € con bebida y postre incluidos. ¿Prefieres comer en casa o en la oficina? Tenemos raciones para llevar por 6,50 € entre semana y 7,50 € los fines de semana. Y también hacemos servicio a domicilio. Bon Agent, el sabor de Mallorca, donde tú quieras.
1: Nins, nines i famílies, preparats per divertir-vos. Ja de dimarts a les 8:30 del vespre teniu una cita amb Chip Chap, el programa infantil de Canal 4 Televisió. Jocs, aventures, rialles i moltes sorpreses vos esperen cada setmana. Chip Chap, ja de dimarts a les 8:30 del vespre a Canal 4 Televisió. Chip Chap, la diversió comença aquí.
2: Llega la vuelta al cole con Folder.
3: Bolígrafo borrable Friction, 1,95 €. Cuaderno tapa blanda, 1,32 €.
2: ¡Qué animalada de precio!
4: Folder, líder en papelería y líder en servicio, precio y variedad. Folder.
3: Tres tiendas en Palma, calle Manacor 17, calle 31 de diciembre 44. Y nueva ubicación, calle Rafael Rodríguez Méndez 8. Número de WhatsApp, 689-30-28-42.
5: Hola, Radio Murta, soy la Coloma de San Oliva, hermano. Per què se va a de matí? Menor demà, dimecres o dijous, me podries posar dues cançons. Una que me pareix que se titula Un paseo por Mallorca. Tu sabries qui me canta? Espero que sí. I falta una de... Tan ràpid ho vull dir ara. D'en José Herreros, Corazón de Madera, no me sortia, perquè mos agrada molt. I també molt especial per na Lluïsa Dinca, perquè se n'ha recordat de nostra neta Tassier, que va complir anys. Lluïsa, moltes gràcies. I per la teva neta, que he sentit avui, que també els havia complit o havia de complir. Moltes gràcies. I que seguessin així de guapos, que estic segur que la teva neta també ves. Per lo menos, per els abuelos ho són. I també la vull dedicar molt especial per en Eulari i el seu papito, per en Tomàs Navarro, per en Francisca de Menorca, per la Nati de Son Oliva, que fa molt de dies que no la sent. No sé si és que no està bé, no sé res d'ella. I també per tu, per en Vicenç, per tots i per totes les de Ràdio Murta, per totes aquestes clíniques, aquestes persones que estan malaltetes en soledat a casa seva, per totes elles també. Un beso molt fort, Ràdio Murta. Perdona que m'he trebada. Manu, aquesta cançó d'en José Herreros, que t'he demanada, Corazón de Madera, també la vull dedicar a en José Herreros per haver tret aquesta cançó tan guapa i també per la seva dona, la Maria. Espero que hagin passat un bon estiu de calor, com jo. I espero, però ja no en fa tanta. Un beso per tots.
6: El maestro Leo Rubio, Manu Blanco, orgulloso de Mallorca, orgulloso de Serroca. ¿Conoces el paraíso? ¿Conoces lo más bonito? Será maravilloso viajar hasta Mallorca. Visit, visit Mallorca.

Ei, com esteu? Cada dijous a les 10 del vespre vos esperam a Baixa A amb en Manu Blanco, aquí a Canal 4 Televisió. Anirem per verbenes, per festes, per fires, per tots els pobles. Així que ja ho sabeu, cada dijous a les 10 del vespre vos espero Canal 4 Televisió, Baixa A.

0: El que a la millor, hi ha un lloc on el foc xerra i se can respon. Benvinguts a Restaurant Bonanza. Brasses enceses, can sucosa i aquella loreta que te treu des del carrer fins a la taula. Comparteix, brinda i disfruta. Bonanza és aquell moment que comença amb fam i acaba amb un somriure. Reserva avui i deixa que el foc faci la seva màgia.
1: Tomeu Barceló S.A. Empresa fundada fa 40 anys. Moviments de terres, excavacions, a cel obert, fonaments, piscines, enderrocs de tot tipus d'edificacions i estructures, complets o parcials, amb maquinària i amb mitjans manuals, subministre d'àrids en cantera propi, subministrant terres o graves, terra vegetal, arena, per jardins i per tot, en servei a tota Mallorca. Tomeu Barceló S.A. Carrer Eivissa 16 de Campos. Telèfon 971-65-0304. 65 0304. Tomeu Barceló S.A.
2: Hola, bon dia Manu, bon dia Vicent de la Ràdio Morta. Són de Lliçetinta. Mira, m'agradaria escoltar La vida loca, que no sé qui la canta, i després una que fa estona que no sent, O sole mio, que no sé qui la canta, però com que tu ets un especial per aquesta matèria, pues segurament que ho sabràs. Bueno, Manu, vaig a dos dedicatoris. En Coloma Sant Oliva, en Toni de Lloret, que no sé, Toni de Lloret ja fa molta estona, que no el sé ni res. Bueno, diu, dos tàrbicions. Entonces, després, en Antomeu Barceló, en el senyor Tomà Navarro, la meva cosina, la meva germana, en Maria de Petra, en Blas i en Carmen, en la Maria Magdalena de Santanyí, en Carmen de Sonserra, un besito, Carmen, Nati de Sant Oliva, i en Francisca de Menorca. I bueno, pues nada, pues nada más. Le voy a dir al senyor Vicente, moltes gràcies per escoltar que m'ordona, perquè jo som fantàstic, i ser dites també, moltes coses que jo no sabia, que ho som gràcies a ell. I bueno, senyor Vicente, moltes gràcies, perquè lo de la fresa, no sé si era fresa, ara sí, ara no ho sé, una fresa per ser dint blanc i això, ho he provat tot a prop, tot el que vostè diu i jo prop, i que li tot va bé. Dic que sí, perquè hi ha coses que no m'hi ha, per exemple, la plata, jo la plata, bueno, la plata entenc, però jo ja la tinc magada, m'entén. És una cosa que molt, quasi tot m'ho va bé. Moltíssimes gràcies, senyor Vicente. Moltíssimes gràcies. I a tu, Manu, els teus fions, la teva mà, la teva senyora, també. Moltes gràcies a tots i un besito per tu, a Ràdio Morta. Gràcies, Manu. Fins una altra. Adiós.

0: Vols impulsar el teu negoci, fer-lo créixer i connectar amb altres professionals? A Piment treballen al teu costat amb assessorament, formació, suport i una veu forta per defensar els interessos de les petites i mitjanes empreses de Mallorca. Forma part d'una gran xarxa empresarial, comparteix experiències i descobreix noves oportunitats. Fes el pas. Festa de Piment. Junts som més forts. Ets una pime? No ho dubtis. Ets pime.
1: ¿Te imaginas despedir el año en el corazón de La Mancha? Del 29 de diciembre al 2 de enero, vive una experiencia única con Manu Blanco de Radio Murta.

0: ¿Te apetece escuchar tu canción favorita en Radio Murta? ¿Quieres dedicar un tema especial a alguien que quieres? Déjanos un mensaje en nuestro contestador automático. Solo tienes que llamar al 971 43 97 85. Repito, 971 43 97 85. Y contarnos qué canción quieres escuchar y para quién. En Radio Murta, tu música también tiene historia. Llámanos y haz que suene.
1: Gran Buffet Hipòdrom Son Pardo, obert de 12 i mitges migdia fins a les 4 i mitges hora baixa, per només 15 euros de dimarts a divendres. Dissabtes, 25 euros amb boníssima porcelleta i diumenges, 30 euros amb el millor cochinillo. Amb una molt ampla varietat de plats i lo millor de la cuina mallorquina casolana, com frits, sopes, sempre tot elaboració pròpia, com els nostres postres. Gran Buffet Hipòdrom Son Pardo, telèfon 971 20 10 17. 20, 10 de 7, dilluns tancat.
2: No és només venir a menjar, és començar el dia en calma, compartir un dinar, allargar una sobretaula o acabar el vespre amb un bon ambient i una bona música.

0: Așa? Acela. A se plasă rămânul de mânăca. O ver, tot îți die păr tu.
1: Bon dia, Radio Murta! Com estan? Som en Xisco del Bunyols. Mirau, avui m'agradaria escoltar una cançó que és d'en Sabina, que se diu 19 dies i 500 noches, però la canta la Maria Jiménez. Espero que vos agradi. Una ferrada pel coll.

0: cerques un lloc especial per disfrutar d'una bona paella o d'una mariscada que recordaràs durant molt de temps, vine a Can Manolo, a Cala Ratjada. Ingredients frescs, racions generoses, servei atent i una ampla terrassa per disfrutar de la millor cuina mediterrània. Més de 40 anys d'experiència mos avalen i te garantim que voldràs tornar. Reserva amb antelació en el 971-56-57-17. Restaurant Can Manolo, a Cala Ratjada.
1: Voleu un jardí mediterrani, tropical, zen, comestible? Sigui quin sigui l'espai del que disposeu o l'estil que vulgueu donar-li, trobareu la millor solució a Can Juanito Vives. T'esperam a la carretera Palm de Manacor, quilòmetre 6,6 de Sant Ferriol. Oberts tots els dies. Can Juanito Vives, sembrant futur des de 1910.

0: Caminante de Sant Jordi, Molt Danys i Bons.
1: Hola, bon dia Manu, bon dia Radio Murta. Si passa, m'agradaria escoltar per matí al Borni una ranxera, sa que tu vulguis. Que posa una música preciosa. Tria sa que vulguis. I la dedic a Nati de Sant Oliva i per tota aquesta gran família que és Radio Murta, que jo estic super contenta d'haver trobat aquesta emissora. Mira, ja fa molta estona si mateix, però ara ja són d'aquesta família. Vinga, una cosa.

0: Cada dijous a les 9:30 del capvespre tens una cita a Feim Poble, un espai dedicat a la part forana de Mallorca, on recorrem els nostres municipis per conèixer de ben a prop tota l'actualitat local, les festes, la cultura, els projectes i la gent que fa el poble cada dia. A on? A Canal 4 Televisió.
1: Creo que llegó el momento de cantar todos juntos
2: y brindar por la familia.

cridada pels deutes? Una altra vegada el telèfon que no atura de sonar? Escolta, ja basta de patir per dobbers. Ara és hora de tornar a començar. Amb Baleares Sin Deuda te pots acollir a celler de segona oportunitat i cancel·lar els teus deutes de manera legal. Baleares Sin Deuda. 971-773-693. Baleares Sin Deuda.com.

0: Ουφ, κι είναι και όλο. Για βουί και ο φόιμ.
1: Πώς φάσιλ, μονενάν και απίδρο πάρκ.
0: Σι, σι, αστά ουμπέρτ, κι άδε δύο. De las 10 a las 6 de Sorbaixa. En diversió per tota la família.
1: I si és resident a Mallorca, aprofita els pactes especials per resident i les ofertes familiars.
0: Aquest estiu no fa falta anar al lloc més. Hidroparc Alcudi. Això és que a teva.
2: Santa Eugènia torna a ser un gran escenari. Del 3 al 5 de setembre arriba la 27a edició de la Mostra d'Arts Escèniques. Tres dies de teatre, circ, música, dansa i molt d'espectacle. Una mostra per sortir al carrer, disfrutar i deixar-vos sorprendre. Vos hi esperam a tots. Ajuntament de Santa Eugènia.
3: OK Travel Marruecos. La aventura continúa. Estamos emocionados de ofrecer una segunda salida a Marruecos.

0: líder al sector de l'entreteniment a les Illes Balears, amb més de 20 anys d'experiència. Des de l'any 2000, creem, coordinem i produïm íntegrament qualsevol tipus d'esdeveniments, festivals, fires, concerts, activitats culturals i molt més, tant per l'empresa privada com en el sector públic de les Illes Balears. A més, comptam amb totes les infraestructures en propietat. Carpes, escenaris, taules, cadires, equips de so, il·luminació, etc. Per poder organitzar el treball de la manera més eficient possible i aconseguir una bona relació qualitat-preu. Més informació a www.totespectacle.com o al telèfon 971-140-981. No te perdis les rebaixes de Yespa Bou a Muro. Camilles, suaderes, calçons. I ja tenim els trajes per la nova temporada. Trajes de noces, comunions i més. Yespa Bou, especialistes en talles grosses. Yespa Bou, carrer mossèn Jaume Mollet, de vora l'Ajuntament de Muro. Mos pots trobar a les xarxes socials, Instagram i Facebook.
1: Festes de la Patrona de Palma. Gaudeix d'una de les nostres tradicions més estimades. 4 de setembre, Revetlla Popular a la Feixina. Dissabte, dia 5, gran concert al Parc de la Mar. 7 i 8, ofrena floral i missa solemne. T'esperam, Ajuntament de Palma.
2: Hola, bon dia, Manu. Bon dia, Vicente. Soc una serínquia. Mira, Manu, m'agradaria sentir Me enamoré como nunca, en Rafael, y morir de amor pendiango. Bueno, yo le dediquería a Coloma de San Oliva, Antoni de Lloret, Antonio Barceló, sí, después a Tomás Navarro, a su cosina, a mi hermano, a María Petro, a Blasi, a Carmen, a María Magdalena de Santiñí, a Carmen de San Cerro, a Nati de San Oliva, i de Francisca de Menorca, i després de tu, i Estafions, i bueno, també el meu cunyat, que li dediquera també el meu cunyat, que ara feia 3, ha fet un mes que setmana, també li dediquera per ell, i bueno, pues nada, davant, mano, un besito, i fins que tornis, te passis molt, molt, molt bé, en sèrio, tot dit, desit, de cau, tot dit, te passis, que te passis molt bé, tot passaràs, perquè tens un home que te queda la vida, era divertida. Bueno, cariño, besito per tota la família també. I molta salut per tots. Moltes gràcies, Manu. Besito. Adiós.

0: Necessites gasoil per la teva obra, finca o empresa? El Gasoil Sambi t'ho duim ràpid, preus competitius i atenció personalitzada. Truca ara al 663 56 73 18 i aprofita les ofertes setmanals. Gasoil Sambi, la teva energia de confiança.
1: Blanca Terra, celler i restaurant. De la terra neix l'essència. Sabors autèntics reinterpretats amb creativitat. Un nou espai on la tradició mallorquina es viu de manera diferent.
2: Blanca Terra, gust amb arrels.

Aquests són els nostres consells. Joies que brillen. Si voleu que els anells o cadenetes d'or estiguin sempre brillants, deixeu-los reposar durant uns minuts en llet teva. Aclariu i eixugueu-los amb un pedaç de cotó.

0: Hola, som en Toni Frontera.
1: Hola, Manu. Espero que estiguis enamorat tu també, eh? Que això mos hauríem de fer mirar, eh? Perquè això de ser enamorament és perillós, eh? Perquè no li veus cap defecte en el contrari. I això... bueno, que passis un bon dia. De part d'en Toni Frontera.

fa calor. Què tal si ens atam una cindri? Què tal si me dius que m'estimes durant els següents 30.000 de matins? Fa calor. Què tal si nedam amb pilotes? Què tal si deixam que se parra davall el termòmetre

0: Vols vendre el teu or i plata amb un tracte diferent? A O per Grams, comprant les teves joies i valorant les teves pedres de qualitat com diamants. Comprant joies d'època, joies de firma i rellotges de gamma alta. El nostre tassador gemòleg és especialista en alta joieria i rellotges de reconegudes firmes. Ens desplaçam a domicili. O per Grams, està a les avingudes de Palma, junt Casa Gallega. Vine a Avinguda Comte Sallent de 7. Telèfon 971-048-978. 971-048-978. O per Grams. Amb pàrquing gratuït. O per Grams.
1: Nins, nines i famílies, preparats per divertir-vos? Cada dimarts a les 8:30 del vespre teniu una cita amb Chip Chap, el programa infantil de Canal 4 Televisió. Jocs, aventures, rialles i moltes sorpreses vos esperen cada setmana. Chip Chap, cada dimarts a les 8:30 del vespre a Canal 4 Televisió. Chip Chap, la diversió comença aquí.
2: Estudia el grado universitario en nutrición en ADEMA Escuela Universitaria. Conviértete en un profesional sanitario que ayuda a las personas y disfruta de una metodología, proyectos de aprendizaje, alta empleabilidad e internacionalización en nuestros campus. ADEMA. Más información en ademaescuelauniversitaria.com.
3: Allà a Otsabon, un sopar es converteix en una experiència. El restaurant Grill Viniquenella. Cada setmana, la música en directe acompanya els vespres per crear un ambient especial. Allà vam compartir una bona conversació, disfrutar de la gastronomia i deixar que el ritme t'endulli. Una proposta diferent per disfrutar en parella, amb amics o en família. Restaurant Grill Viniquenella. A on el bon menjar sempre sona millor a música en directe. T'hi esperam cada diumenge.
4: Felicidades, Manu Blanco, Radio Murcia. Rejo Antoni, la voz y fundador de los bohemios. Que...

0: Santa Maddalena de Palma.
1: Sona Marga d'Espilerí.
2: Sona Margalida de Campanet.
3: Ràdio Murta, una ràdio d'aquí feta per...

0: Tot Espectacle és una empresa líder al sector de l'entreteniment a les Illes Balears, amb més de 20 anys d'experiència. Des de l'any 2000, creem, coordinem i produïm íntegrament qualsevol tipus d'esdeveniments, festivals, fires, concerts, activitats culturals i molt més, tant per l'empresa privada com en el sector públic de les Illes Balears. A més, comptam amb totes les infraestructures en propietat. Carpes, escenaris, taules, cadires, equips de so, il·luminació, etc. Per poder organitzar el treball de la manera més eficient possible i aconseguir una bona relació qualitat-preu. Més informació a www.totespectacle.com o al telèfon 971 140 981.
1: El verano ya está aquí en el Club Escoiden Rabassa, Ses Torres. Nuestras actividades se toman un descanso hasta octubre, pero las puertas siguen abiertas. Te esperamos lunes, miércoles y viernes por la tarde y los sábados de 8 de la tarde a las 11:45 de la noche, que no falte nuestro tradicional pamboli y el mejor baile. Estamos en Carrer Francés, Frontera 19. Reserva ya tu mesa al 629 31 25 64.

Aquests són els nostres consells. Roperos sense humitat. Per llevar la humitat de roperos, només heu de posar de dins un tros de guix.

0: El corazón de Palma, en la calle San Miguel 60, está el Rey de la Plata. Compramos oro, todo tipo de plata, cuberterías, juegos de té, relojes de primeras marcas y brillantería. Tasamos a domicilio sin coste y somos especialistas en joyas antiguas. Pase y compruebe que en el Rey de la Plata somos los mejores. El Rey de la Plata te espera. Teléfono 627-83-42-75. 627-83-42-75.
1: A Mallorca hi ha mil llocs per menjar, però només hi ha un on l'aire t'acaricia mentre ho fas. A Soratge, la brisa no falla mai, ni el bon menjar. Vine i descobre això i deixa que l'aire et conti el secret. Restaurant Soratge. T'esperam en Esport Verd a Calabona. Reserva al 971-84-0120. Soratge, el racó on la brisa té taula reservada.
2: Cada dijous a les 9:30 del capvespre tens una cita a Feim Poble, un espai dedicat a la part forana de Mallorca, on recorrem els nostres municipis per conèixer de ben a prop tota l'actualitat local, les festes, la cultura, els projectes i la gent que fa el poble cada dia. A on? A Canal 4 Televisió.
3: Saps que amb només 5.000 euros pots reservar la teva pròpia vivenda a les Illes Balears? I no, no estem parlant d'un lloguer. És casa teva. Grup Amb Tu construeix vivendes assequibles, amb preus protegits i sense finançament bancari. Grup Amb Tu. Benvingut a casa.
4: Coneguem les nostres dites i refranys. Mai no és mala anyada per tothom. Sempre n'hi ha que treuen profit de les desgràcies dels altres.

has meu dret de somiar truites. Tu saps que han passat coses molt més estranyes.

0: Sant Àngel de Maria de Salut.
1: Santa Margalida de Marratxí. Andacati, Menorca.
2: Ràdio Murta, una ràdio d'aquí feta

Cuinam amb gust. Servim amb ganes. Plats que mostren d'on venim. Vine i torna quan vulguis. Esbrollador, essència mallorquina.

Sabíeu que l'eivissenc Josep Costa Piqueral va promoure la urbanització de Caladà, introduint d'aquesta manera a Mallorca el model de casa eivissenca?

0: Si vols aconseguir aquest 2026 la teva millor versió, Just Bikes Fit és la teva opció. Entrenament personals a domicili o les meves pròpies instal·lacions i entrenament grupals al terme de Llucmajor. Si vols fer la teva primera passa, posa't en contacte a través de les meves xarxes socials Just Bikes Fit o a través del telèfon mòbil 661-9-41-22.
1: Tens una pime? Tens futur. Amb PIMEM no camines sol. Creixes, connectes i avances. Festa de PIMEM. Petits però imparables. Ets una PIME? No ho dubtis. Ets PIMEM.
2: A l'antiga estació de Sant Llorenç, el tren ja no hi passa, però els sabors sí que hi fan una aturada obligatòria. A l'estació restaurant t'esperen pizzas fetes amb font de llenya, cuina mediterrània i un ambient ple d'història. Puja a l'andana del bon gust, comparteix moments i deixa't endur. L'estació, pròxima aturada, disfrutar.

coneguem les nostres dites i refranys. Per fondo que se faci es foc, el fum sempre respira. Significa que les accions dels homes, per ocultes que estiguin, arriben a ser conegudes.

0: i el seu 50è aniversari. Grup Güell, cultura, festa i tradició. T'hi esperam!
1: Fent camí, ses coses des Güell a Ràdio Murta. Amb el suport del Consell de Mallorca.
0: Aquí som, som aquí. I si t'agrada, digue on esteus amics a Ràdio Murta, a la 88.4, aquest espai, ses coses des Güell, fent camí amb el grup Güell. I és que mos estan passant superbé, vos ho dic, perquè el micròfon ha tancat. Estem aquí, que apareixem quatre amics locos que s'ho estan passant molt bé. Això diu molt del companyerisme, de la germanor, de l'amistat i de les bones intencions que tenim tots i cada un des que estem aquí en els estudis de Ràdio Murta per xerrar d'una altra iniciativa fantàstica amb el grup Güell. Per això tenim en el seu presi, qui comanda, que és en Xisco Bousa. Xisco, molt bones.
2: Això que comanda...
0: No comandes ni que a teva, m'ho has dit l'altre dia.
2: No, perdona.
0: Escolta,
2: mon pare deia que hi ha dues classes d'homes. Sí. És que reconeixen que no comanden i és que no comanden.
0: Sí, ja està. I ja està, no?
2: Ja està. Tenim una dona al costat que no xerra gaire gens.
0: Sí? Què dius?
2: I un poble és altre, i què pot fer?
0: Això pareix un xiste, escolta, sí. Pareix un xiste, diu. Diu, va el presi del grup Güell amb un poble i amb una senyora que no xerra i diu... Això ha començat així, no? Correcte. Molt bé, i doncs si t'apareix, Xisco Bousà, presentant Ana Maria García, perquè resulta que mo mare és Maria Garcias. Alerta. I ella, Ana Maria García, amiga del grup Güell, amiga del grup 4 i de Ràdio Murta, de Som Aquí. Què tal? Com estàs, Maria?
3: Benici de tornar a ser aquí. Jo vinc encantada.
0: Nosaltres encantat de tenir-te aquí.
3: Sempre.
0: I sempre que mos ho passam de bé. Enviar el Pepis, que és aquest cuiner, maldament ell diu, jo no som cuiner, jo som tal. Jo sempre feim una rialla quan xerrant d'en Xisco. No Monerreim d'en Xisco, Monerreim amb en Xisco. Alerta, no és la mateixa. Vial Pepis, cuiner, com estàs?
4: Encantat, bé.
0: Cuiner, pobler?
4: Cuiner, res de pobler, cuiner.
0: Pobler?
4: Pobler.
0: I amic?
4: I amic?
0: Molt bé.
2: Això ho deixem fer.
4: Sí. No ho deixarem fer, no, jo no tenc enemics.
0: No, molt bé. Ho sé cert. No, no, i te dic una cosa, i ser enemic teu, jo no me voldria variar amb en Biel, Xisco.
2: Jo el tenc bé, perquè ens adonem molt bé, per tant...
0: Alerta, Biel.
2: Queda anul·lat.
4: És igual, no anirà per dir-lo repassat.
2: No, va. Bé, anem a xerrar del que vols.
0: Vols que no... Sí. Passa a palabra. Sí. Conta-mos, avui en aquests amics del grup Güell que participen, a part de que han de xerrar de la Fira de l'Esport i d'un grapat de coses, comença, Xisco, i que tu dus la batuta.
2: Bé, l'any passat varen fer la trobada de ball i música en el Camp de Mallorca. Enguany en David Salom va dir, hombre, el podríem fer a dins la fira de Port, que feia 10 o 12 anys que no se feia, a més coincideix en el 50 aniversari de Sant Moix, i com sempre de cada dia mos donen més feina, fem un triplete, fem dissabte hora baixa, farem la Fira d'Esport, que vendrà na Maria, com l'any passat va venir, vendrà l'Assumpció, Ball de Bot, ben ballat i ben sonat.
0: A mi meus també.
2: A mi teus. I després que veurem en Sors Dimonis, que aquest tipus ha ficat tu.
0: Escolta, a Jordi Monis m'agrada moltíssim. Sí. Jo a partir, sí, jo som de Capocorp, que són de Llumajor i de Porreres. I Jordi Monis, m'encanta, és un símbol nostre, dels mallorquins.
2: Exactament, aposta que veurem en Jordi Monis, que és un símbol mallorquí. Com tu saps, el Güell, ante todo, és mallorquín.
0: Exacte, va. Mallorquinitat.
2: També vull agrair, vull aprofitar avui per donar l'apoyo meu personal a els nostres companys de Ceuta. Que estem amb ells per tot i per tot.
0: M'agrada molt que facis aquest comentari i si me permets, ja que som amics i mallorquinistes, vaig veure en el partit de Sant Moix del Mallorca-Ceuta una cosa que no havia vist mai a un partit professional. Què era? Va començar el partit i varen aturar de jugar en el segon 1, tant els jugadors del Ceuta com els del Mallorca, i pareixia que no havia començat el partit. El partit havia començat.
2: Correcte.
0: Això...
2: Jo era...
0: A Sant Moix.
2: I he sabut això que diu tu perquè vaig escoltar Pepa a la ràdio.
0: No, jo me'n vaig donar compte tot d'una.

0: Perquè primer vaig dir, que és que no ha pitat. Jo, escolta, tu servia pitar. Sí que havia pitat. Sí. Però ja havien arribat a un acord i va ser una passada.
1: I una cosa molt guapa que hi va haver, que hi havia molt de banderes espanyoles.
0: Sí, sí, sí. I saps que han dit directament des de Ceuta? Des de Ceuta, que això t'agradarà. Ceuta, el pueblo ceutí nunca olvidará este gesto mallorquín. És a dir, està bé, eh? Se me pares pel de punta. O sigui que ho tenen en consideració. Molt bé, gràcies per aquestes paraules, perquè jo els ho compartesc.
1: Vale. I doncs tenim aquí Anna Maria, que és...
2: Que no xerra.
0: No l'he sentit dir ni mu, de moment.
2: No va deixar xerrar.
1: Perquè fa tres, una hora que el tinc en el cotxe més xerra de les dents. I m'encanta.
0: No te fa falta posar ràdio amortida.
1: No, no. Comencem en so ball, començam amb ella.
2: Sí.
1: En mos tocarà música de les seues, que és molt, música guapa.
0: Lo nostre.
1: Li demanarem que mos canti en què tinguem música mallorquina, que mos canti qualque manera.
2: Vale,
1: que els
2: vale.
1: Canta molt bé perquè l'altre dia vaig sentir i em va agradar molt. I el diumenge farem una cosa com van fer en el Castell de Berba, que és infantil, juvenil i per tots els edats. I farem el grup de muñecos que feien cada any, Tumba, que són nostres també, i després hi haurà el grup de joves que van actuar a sortir de Güell, en so duor que deia de Salota i el jove, i després, gràcies a la col·laboració d'en Manu, ho he d'agrair perquè ho ha fet ell, tindrem en Xanquito, si no mal demanen.
0: No, molt ben dit.
1: I en Manu no sé què potser farà.
0: I jo faré ser pallot, ser bobota.
1: No, com sempre.
3: No sé.
0: Faré...
1: Bé, i després, tot això, estarà la nostra querida amiga Paquita, la nostra joker, que farà la directora.
0: És una passada, Anna Paquita.
2: Uau.
0: És una passada.
2: És un llam, és un llam.
1: És un multiús.
0: Jo m'encanta.
1: A més, t'he dit una cosa, me'l va demanar l'Institut Municipal de Ports que col·laboràssim, i Anna Paquita, dissabte de matí, estirà al Pedro Cañón donant música per l'actuació des de matí.
0: Me consta.
1: Farem, és a dir, que el Google farà dissabte de matí, dissabte de baixa i diumenge fins a les tantes, perquè el diumenge... Ah, i diuen, estem mirant que a Ventura venguis una botocada també dissabte.
0: Si podem ajudar, ajudar en Xisco. Saps? És a dir, ha de venir una botocada.
1: Ha de venir.
0: Ja m'has entès, d'una manera o l'altra.
1: I després farem el que fem sempre, la penitència, de menjar un arròs poble.
0: Perquè... Men sí que Pit li surt bo.
1: Exactament, sí, jo crec que sí. Jo crec que hombre, aprenguent.
0: En Biel no sé. Està tancant el puny, alerta.
1: És igual.
0: Que estàs tu d'hora.
1: No fa.
2: En Biel diu, alerta.
0: Sí.
1: En Biel, com sempre, que no tot sol fa arròs poblé. Per abril molt va fer un frit que va dur per 30% més.
0: Escolta, que bo que va ser aquell frit. El vaig protestar.
1: I va faltar el frit. Va faltar frit, perquè ja en repetia.
0: Ah, val.
1: Són els pobles que tenen, que mos fa massa bo i després repeteixen. Hauran de canviar el sistema. Bé, ara podem donar la veu, si te parles bé tu, que és el director del programa, Anna Maria, perquè...
2: No, és que jo no xerro. M'ha dit a dins el cotxe, tu allà calladita.
0: Xisco, vols que li facin qualcuna de les nostres? Tu i jo, que som punyeteros.
1: Sí.
0: I doncs ja te pots preparar, perquè just antes de que acabi aquest programa, te faran que mos cantis algo a capella.
2: Us cantaré una venera.
0: M'encantarà.
2: Ja la tinc, ja la tinc preparada.
1: Home, Ventura podria anar molt bé perquè Ventura plouria.
0: Ah.
2: Ja la tinc preparada.
0: Sí, vale. Després, quan tu vulguis, mos cantaràs un bocinet del que tu trobis.
1: I doncs, han tingut un fallo, Manu, perquè hauríem d'haver dit que
0: en Biel.
1: En Biel
0: faràs coros.
1: M'ho fa que és un fritet, que ho fa molt bo.
0: Un fritet. Sí. Entre el fritet, ell i cantant, ja era molt bon d'aquí, de Ràdio Murta. Molt bé. Conta-mos un poquet, maldament, nosaltres ja te coneixem, conta-mos un poquet el que és la trajectòria vostra i què és el que fareu directament a el que és la Fira de l'Esport amb el grup Güell.
2: Bé, la trajectòria nostra ja saps que és del 2012. Nosaltres fa... Des de la pandèmia ho vam agafar el grup, el vam agafar jo, la meva parella. Fem de tot. Fem habaneres, cançons populars i moltes ballades populars. De fem de tot. Ara vam estar actuant a Inca i el Bala d'allà li va agradar tant que va dir teniu que venir a xerrar amb jo perquè habaneres sou espectaculars.
0: Deixa'm que t'ho digui una cosa, i en Xisco Bousà ho sap perfectament. En Virgilio Moreno, que era molt amic meu, si és dels polítics, que si diu una cosa la fa.
2: Sí.
0: Això és extraordinari. Sí. Xisco, perdona, sí. Això avui en dia no sol passar.
1: Manu, arribes tard, jo ja hi fa estona.
0: Però què és així, Xisco?
1: En Virgilio, per jo... Com
0: els dels que diuen i ho fan.
2: Sí, sí.
1: En Virgilio, tu que ho saps, sempre ho he dit, per jo és un 10.
0: Sí, totalment.
2: I molt bé, fem moltes cançons, el que ens demanen. Vull dir...
0: Però els estils musicals, així com ens ha xerrat, a part de veneres, de ball quandany, ball popular...
2: Ball mallorquí.
0: Ball mallorquí.
2: Ball mallorquí.
0: El que alguns diuen ball de bot ball o de boleros...
2: Sí,
0: o tal.
2: Sí, mira, ara el dia 2 actuem a la plaça Madrid, en Esportí.
0: Ah,
2: cada
0: sí?
2: any fem una ballada allà.
0: Ah,
2: cada any, cada
0: que són les festes del barri.
2: Les festes del barri, doncs cada any ens criden. I el dia dimecres fem una ballada popular.
0: Quants sou?
2: En total som 15 persones.
0: 15 persones?
2: Entre cantaires i músics en directe. Tot és en directe, eh? Músics en directe, tot.
0: 15 així mateix?
2: Sí, sí, sí. Hi ha dues bandúrries, hi ha guitarres, hi ha de tot, tot, tot. I cantem, doncs, en total 15 persones.
0: I vosaltres què
2: directe?
0: Feis? Que bé. I vosaltres què feis? De tant en quant quedeu per assetjar? Com
2: sí, cada setmana. Cada setmana anem al club de Son Fortesa, allà Son Fortesa, que els dimonis venen d'allà, que anava a dir els dimonis que venen de Son Fortesa.
1: Desment.
2: Nosaltres tenim allà el local allà. I els dimonis els han fet ells, eh? Són aquelles persones
0: això
2: allà.
0: Això és una passada.
2: És fantàstic,
0: no és així,
2: molt. Ho han fet
0: que
2: ells amb un
0: carinyo. Que
2: participin. Sí, sí.
1: Tu saps que han fet el Google, és a més de mallorquinà, poble i cultura, són mediambiental i social. I la veritat és que disfrutes d'estar amb aquesta gent, tant d'Hermet com de Mater, que enguany m'ho han enviat voluntaris per l'entrega de material, i és un plaer fer feina amb aquesta gent.
2: Molt, a mi m'encanta. I fan unes activitats fantàstiques.
0: Vosaltres, habitualment, la vostra actuació, quina durada té, més o manco?
2: Una hora.
0: Una hora, o sigui, ho tens així?
2: Una hora, una hora. Si demanen més, però com a mínim una hora.
0: Clar, imagina que quan sou vosaltres només, doncs no hi ha problema, però ara en aquest cas, per exemple, a la fira, quan hi ha distintes actuacions, doncs per quadrar el que se diu el timing, els horaris i tal, dius, hem de fer un espectacle d'aquesta durada, més
2: sí,
0: o menys.
2: Sí, si ens diuen tres quarts, doncs farem tres quarts.
0: Exacte.
2: Però normalment és una hora el que fem.
0: Una hora,
2: i bon, aquest dia farem una ballada popular.
0: Que bé,
2: sí, sí,
0: que
2: sí.
0: Bé.
2: I bueno, ja que m'ha dit en Xisco, entre mig de la ballada cantarem dues habaneres. Ho tenim tot preparat, Xisco, no m'agafes de nou.
0: Jo t'ho dic una cosa, li vaig comentar a en Xisco, nosaltres vam estar fent publicitat antes que he dit dels arpellots a Veneres Band i d'altres actuacions. Ostres, hi ha una gentada, sobretot de la gent gran, li agrada molt les habaneres, però t'asseus i disfrutes, eh? Veure...
1: Jo els vaig anar a veure l'altre dia en la residència de la Bona Nova i si t'ha que em va encantar.
0: Veus?
1: Bé, m'encanta a mi.
2: Sí.
1: Dia 2 no hi podem anar a vos, perquè dia 2 hi ha una concentració a cort apoyant els nostres companys de Ceuta.
0: Quant és la concentració, dius?
1: Dia 2 de setembre, si mal no recordo, de 8.
0: Val, molt bé. Si t'apareix, tu ja pots anar encalentint un poquet, perquè...
2: Ja tinc la veu calenta, no te preocupis.
0: I xerrant d'encalentir, qui encalenteix l'arròs i es fondo i tot, és enviar el Pepis, no?
1: Primer comença per fondo, després fa l'arròs.
0: Sí.
1: Crec que es fa així, no ho sé.
0: Com se fa un arròs, perquè el mèrit que té Biel, que sempre ho comentam, en Xisco i jo, és que si mos costa de vegades fer un arròs per un parell de persones que surti com ha de sortir, quantes per tantíssima gent encara té molt més mèrit.
1: Sí, bé, però hem de recordar que se poden apuntar per la panya web per apuntar-se, perquè hi ha places limitades, i que han dut plat de sol i cuera, perquè forqueta no va bé.
0: Estan xerrant de dia 20, s'arròs pobler...
1: Diumenge.
0: Diumenge, dia 20, d'haver les dues.
1: Más o menos.
0: Serà després de les actuacions.
1: Exactament.
0: I han de dur plat, cuera i tassó.
1: Sí, perquè Forquet em va enviar que no anava bé.
3: Hombre, i també dues plates de fondo, si no...
0: Sí, si vas amb un plat pla...
1: Hombre, és un pa...
0: Escolta, l'hauràs de menjar espès, perquè l'hauràs de demanar...
3: Això va a gust. Ho valen espès, i ho valen clar.
0: Demà, contem-nos un poc, Biel.
1: És veritat que aquesta empresa no és sèria.
0: No. Quan vas començar tu, perquè tu sempre mos dius el mateix, ja quan te van tenir que anar al 4, que dius, jo no som cuiner, jo faig arròs i ja està. Però quan vas començar tu amb això de dir, ostres, és que jo m'agrada posar-me a fer arròs?
3: No, ja... Va néixer amb una tonteria. Vinga, dir que no...
0: No ve de casa, de ton pare, ta mare o tal.
3: No, les cases de sa poble, pues, els diumenges feien arròs de calderó.
0: De calderó?
3: Arròs de calderó... I feien arròs de calderó, o sigui, no paella.
0: I què és de calderó?
3: Pues...
0: No és arròs brut?
3: No, com sa paella, però... Com que si fos un arròs brut, però... Sec. Arròs sec, que deien.
0: Val, però no és paella.
3: No és paella. Una, això de paella...
1: Un arròs mistó.
3: Això de paella és... De fora, no és d'aquí.
0: Ja. I doncs, vos diré una cosa. I si és cert que el que vos diré no vos sorprendrà gens. Fa poc vaig estar a València. Fa poc t'estitxaran de fa un parell de dies.
3: Allà fan arròs en coses.
0: No, no.
3: Sí.
0: Sí, sí, arròs en coses, diuen.
3: No, no, quan, jo m'ho varen dir.
0: Quan nosaltres feim tal, vos puc assegurar, i que no s'enfadin els nostres amics valencians, jo ja havia escoltat tal, que la pitjor paella que he menjat a la meva vida va ser València, però de ben de veres, ho dic, o és que no és dolenta, però sabeu que les mallorquines que he menjat són molt millors.
1: No, jo crec que és...
3: S'aire, s'aigua.
1: Jo crec que una cosa, estem acostumats a menjar d'una altra manera.
0: Nosaltres mengem bo. Bé. Escolta, quan surt de fora te'n dones compte de que nosaltres mengem bo.
3: Bé, però això te'n vas a València, i jo he estat a València, he estat a Cullera, he estat a Sueca, i no té res a veure en el que fan, per exemple, a Capital, o el que fan... diguem...
0: Que molt grossa és la comunitat.
3: Sí, allà jo a casa particular i no té res a veure. No, però això, no té res a veure.
1: Ja, això és igual.
3: Bé, però això és igual que aquí...
1: De Lloseta, per un doi, no és el mateix de la Pobla, ni el mateix de...
3: Claro, això és el mateix, però...
0: Tu aniràs, per exemple, al restaurant Escruz, eh?
1: Sí.
0: O aniràs a una altra banda i no és el mateix, no. que són bons,
1: sí,
0: tots.
1: Sí, però cada... Fa...
3: Claro.
1: Ja diu que cada maestri jo tens el librillo.
3: Sí. El problema és aquest, que tu fas una cosa i ho fas bé, no passa res. Ara, clar, te surt d'una altra manera.
0: I conta-mos, però això va sortir com a jugant, perquè fa un grapat d'anys...
3: Sí, sí, sí, que va ser... que el bàsquet de la Pobla se n'anava a pique i van agafar el fill major de directiu i se van acollir a final de temporada, han de fer qualque cosa per animar i que el fill meu diu mon pare em farà un arròs,
0: Ah, ja te va ficar tu dins el pacient.
3: I ja està, ja sense saber res. I me diu, han de fer un arròs per final de bàsquet, vale. Però ja havíem fet en sols amics, ja, però res.
0: Tot. Però per quanta gent havia arribat a fer?
3: Res, per 50 persones, 60.
0: Escolta, diu, res, per 50, 60, feu tu.
3: No, però, és. O sigui, la neta tot va ser que no teníem ni calderó, no teníem res, perquè jo fins a 100 persones tenia. Però, claro, me diu, i que seran molts? I me diu, no, i van a saber 250. I ja me veus jo allà cercar material de calderó, fogons i de tot. I van començar.
0: I fins al dia d'avui?
3: Sí, i això és igual que quan s'ha colcat amb bicicleta, colques amb una petita i amb una grossa.
0: Sí.
3: Només que has de tenir bicicleta.
0: I per preparar per tanta gent, perquè, Xisco, tenim idea de quanta gent haurà, perquè tu has arribat a fer, el màxim que has arribat a fer, Biel, per quanta gent ha estat?
3: Hombre, en Xisco era el Malluc i me va dir, diu, 1.000. Me va dir, 1.000. I jo...
0: Això és un número redó. Ho va fer per ajudar-te.
3: Exacte, però tu quan fas el calderó, pues, tu dius aquí no som 1.000. I també duts les paroles i tal, dius aquí som més, jo què sé, no sé quants eren.
1: Mira.
3: Però no eren... 1.000 segur que no eren més, segur.
1: 1.002, ja està.
3: Bé, claro.
1: És que me demana a mi, si això quan serem? I jo li contes, no de sempre.
3: Claro.
1: Dilluns o dimarts te contestaré. Perquè si està...
0: És molt Xisco.
1: No, és que la gent s'apunta... Ai, Xisco, vendré! I què feim, pues, tant. Bé, nosaltres per dia 20 de setembre tenim preparat per 1.100 persones.
0: Per 1.100?
1: Sí. 800 se posaran a la venda per la pàgina web.
0: La pàgina web és...
1: grupway.es. Se poden apuntar ja fa 3 o 4 dies.
0: I ja se poden apuntar ara
1: exactament.
0: Mateix.
1: Què passa? Que hem de reservar pues, per la gent que hi haurà a la fira, per els nostres voluntaris, per les persones que actuen en nosaltres que puguin anar, i per quatre convidats.
3: I aquests convidats i tots aquests, els has de donar un tiquet o no?
1: Sí, és l'embat.
3: I no, les demana 5 euros i veuràs com vendran tots. I les convidaràs igual.
1: Convidats,
3: no dic, i no, són convidats, convidats.
1: Perdona,
3: sí, sí, sí, sí, sí. No, convidats. I així, així vendran tots. Ben,
1: perdona, ben. Hi ha convidats que no pagaran.
3: No han de pagar.
1: Ben, si m'ho entenem. Hi haurà 300 reserves per la gent que se vulgui apuntar de la fira,
3: sí,
1: que hauran de pagar com els, sí, altres, i després haurà convidats.
3: Sí.
1: Perquè es convida el grup vell.
3: Vale.
1: Con la gent, els col·laboradors nostres, els potenciadors nostres, el consell que ens apoya totalment, el govern que ens apoya, i aquesta gent, el grup vell, els convida. El jurent, el grup vell convida els que els apoyen. Igual que hi haurà na Maria, si vol venir, en les seves persones que han actuat allà, poden venir a menjar a los pobles i no li costarà.
3: Són que el mateix.
1: Això és cosa que et descontaré tu.
3: Ja, posa t'ho dic.
1: Posa,
3: m'entens? Posa t'ho dic.
0: Però està bé, tenies detall simbòlic de...
1: Dia 17, tancarem la pàgina.
0: Dia?
1: 17. Perquè en Biel ha de saber més o menys què va fer.
0: Per comprar gènere i tot?
1: 50 més, 50 menys, no això. Si mos sobrassin... dissabte i diumenge vendrem tiquets. Nosaltres dissabte de matí, dissabte de baixa i diumenge de matí que enviarem els tiquets a la gent que s'ha apuntat. I donem els tiquets que s'ha apuntat gent perquè pugui anar a entrar. Com fem en el castell, com fem en el castell, com fem a Lluc, pues el nostre equip de seguretat controlarà que només puguin entrar en el recinte allà on hi ha l'arròs, la gent que dugui tiquet. Per tant, tots els convidats tindran tiquet.
3: Jo només m'ha de dir quin calderó he d'agafar, ja està.
1: Però te diré, que
0: has pres. Ha de ser grosseta.
1: Jo crec que tens la mala pensament que faltarà.
3: Perquè... faltarà que calderó.
1: Sí.
3: Segur.
1: Perquè... segons en David, la darrera que s'ha fet a la fira fa molts anys.
0: Sí, més 13 o 14.
1: Sí. Hi van anar unes 50.000 persones. Només tenen
3: compte... Poden venir a menjar arròs també, 50.000, no passa res. Sí. Tranquil.
0: L'empresa és grossa.
3: Ah, facis comptes.
1: Entenc. I...
3: agafarem un habanero d'aquestes habaneres que canten, però un habanero. Un habanera no, un habanero. No,
1: perdona, una habanera, una habanera que... és...
3: una un habanero.
1: No diré perquè després me renya.
0: No, no, no, no pots dir-ho. No pots dir-ho.
3: Què és que no pot dir?
0: No, no, no, segons quines coses.
1: No, no,
3: per què?
0: Perquè avui en dia...
3: El tant, això, el tiraran.
0: Saps què passa? Ràdio Murta no ho feim.
3: Què és que no ho feis?
0: No, no, no, nosaltres... deixem en Xisco que digui el que vulgui.
3: Però allò ens estàu.
0: Sí, no, que va. Que... No, però en els medis de comunicació la gent està en la pell tan fina.
3: Fina?
0: Estan els ofendidits.
3: Escolta, Manu,
0: a
3: l'antiga o la moderna, un habanero és un prebecovent. No és una habanera.
0: Ah, molt bé.
3: Tanta pell tan fina, conyo. Un habanero és un prebecovent. I una manera el que canta... una manera, eh?
1: Te dones compte el que ha de contar el president. I no, se paga, no hi ha apartat de...
0: Tu com a president, que tens una nòmina molt potent...
1: Exactament, potentíssima.
0: Hombre, president, ja veuràs. Sí, presidente!
3: Sí. Ha estat un mes a la mare, tan xisco.
1: Sí, m'he anat a descansar.
0: Escoi, també... ui, ja, ara ja m'anava a ficar dins un jardí, anava a dir...
1: no,
0: el teu, falcón.
3: No.
1: Un falcó ten jo.
3: Un falcó.
0: Falcón Crest.
2: Sí, Falcón Crest.
1: M'agradava aquesta sèrie.
0: Molt bona.
2: Era bona.
0: N'Àngela Channing.
2: Sí.
0: Mira que era punyetera.
2: Era punyetera. Molt bona. Però boníssima. Petitona ella.
0: Punyetera veia.
1: Jo crec que JR m'agradava també.
0: Això no és sèrio. Això no és sèrio. Hem de recordar, Xisco, el que has dit, perquè apareix un detall sense massa importància, però és que han de dur plat. És a dir, la gent que faci... exacte, perquè
3: fondo.
0: Pla fondo, cuera i tassó.
3: Sí. I una cosa molt important que en Xisco no diu és que l'arròs que feim, els aliats en poden menjar.
0: Ah, molt bé.
3: I la gent, perquè ve llevat, per mort de camp, molta gent intolerant a el marisc,
0: sí,
3: també en pot menjar.
0: Quins ingredients du l'arròs? Que és arròs de carn? Què és?
3: Que vol que sigui, de verdura.
0: Jo, no, jo.
3: Coño.
0: Ara, com xerra que està, mo, tio.
3: No.
1: Perdona, és de llum major.
0: Sí, sí, ja, no, són llonguets, però som a llum major, tens raó. Però, mem, quins ingredients li poses? Va, anem a salivar tots un poc.
3: No, salivar, pollastre, costella i pato. I sipi.
0: Ah, i pato?
1: I pata?
0: No. Hem d'anar acabant, eh? Que no. Ja duim aquí mitja hora, però...
3: No hem començat encara.
0: No, però Anna Maria no. S'està fent ses
3: vaques. Has començat per la primera, a cantar, i ara ja estaria, però...
2: No,
3: ara que
2: Biel, tu continua, jo t'he deixat. Jo cantaria igual després, però tu digues el que hagis de dir. Això del pato no havia sentit cap vegada.
3: No.
2: No.
3: Sí.
1: Sí, jo me'n recordo... Sí,
2: sí. A Serrat Poblet, sí. Ostres, no ho havia sentit.
1: En Jaume Font, que tenia restaurant...
0: Los Patos.
1: A Inca. Me recordo que amb un amic meu, un pare d'escamp, vam anar a menjar arròs poble, arròs d'ell, i però, bueno...
2: Ah, no ho
3: havia sentit. Sí, no...
1: Bé, quina cançó me'ls cantes?
2: La calma de la mà.
1: No l'he sentit mai.
2: Quan jo tenia pocs anys. Té dos títols. Agafa el que vulguis.
1: Si ets jovenet, eh?
0: El segon títol sí que me sona.
2: Jo tenia pocs anys.
0: L'he escoltat cantada, podria ser per una Joana Pons de Menorca.
2: Sí, pot ser.
0: Podria ser, no?
2: Podria ser.
0: Biel Pepis, gràcies per estar amb nosaltres, perquè mira que ara que veurem...
3: El que vols pica és la cançó, altres.
0: Sí, sí.
3: Jo vull
0: que pigui...
3: No, dia 20, si vens, ja veurà el que te picarà.
0: Jo vull que me piqui l'arròs.
1: Perdona, no. Estan quebronat. No cert, perquè no l'hi vull... No, sí. De llei panys, com sí. Comprendràs. Que me du pinxos, quan sap que més picant no m'agrada, o no em puc menjar, me du pinxos per fotre-me la cara.
0: Les banderilles aquestes.
1: Exacte.
0: Com se diuen, les gildes.
3: Aquesta temporada era una de gilda una hora. Banderilles. Pinxo, el riu pinxo.
0: Pinxo què és? Un pinxo maruno.
3: Els de Palma les diuen pinxo, banderilles.
1: Banderilles. Picantes perquè no em mengin.
0: Això m'agraden. I com més coi millor.
1: En el Llorenç el més li encanta, no?
0: Perquè això és un home, m'entens? Això és una conja, m'entens? Coent, fort.
3: És que l'home d'Orquí agrada tot.
1: Ja ho veurem un pare. A mi, Déu meu, defensant dels meus amics, que els meus amics ja me fan jo.
0: Aïda, senyors, fins aquí el programa d'avui. Preci.
1: Ha de cantar?
0: Sí, però ho quebrem escoltant Anna Maria. Te pareix bé?
1: Va bé.
0: Xisco Bussà, president de Grucuell, gràcies.
1: Gràcies.
0: Aviel Pepis, bona feina.
3: Gràcies.
0: Fins aquí aquest programa Anna Maria Garcia, que mos canta així.
2: Ara us cantaré una manera que és La calma de la mà, quan jo tenia pocs anys.

0: 964-203-674.
1: Descubre Tres Globes. Servicio a domicilio de agua embotellada en botellas retornables. Evita los envases de un solo uso y no generes tantos residuos. Somos una empresa mallorquina sin ánimo de lucro, cuyos beneficios se destinan a personas con un diagnóstico de salud mental. Con nuestras furgonetas eléctricas y energía solar, cuidamos del planeta. Cada compra apoya a nuestra comunidad. Elige producto local, elige sostenible, elige agua Tres Globes.
2: Cerques un lloc especial per disfrutar d'una bona paella o d'una mariscada que recordaràs durant molt de temps? Vine a Can Manolo, a Cala Ratjada. Ingredients frescs, racions generoses, servei atent i una ampla terrassa per disfrutar de la millor cuina mediterrània. Més de 40 anys d'experiència mos avalen i te garantim que voldràs tornar. Reserva amb antelació en el 971-56-57-17. Restaurant Can Manolo, a Cala Ratjada.

0: Joana, has vist que el gasoil tornarà a pujar?
1: Sí, ho havia sentit. I per això jo ja he fet pedir de gasoil Sambi ara...
0: Pues jo faré el mateix, no vull pagar més.
1: Calla, i si dius que vas sentir a Ràdio Murta, tindràs un descompte especial, Fernando.
0: Gasoil Sambi, ràpid, proper i de confiança. Més informació a gasoilsambi.info.
2: En el corazón de Palma, en la calle San Miguel 60, está el Rey de la Plata. Compramos oro, todo tipo de plata, cuberterías, juegos de té, relojes de primeras marcas y brillantería. Tasamos a domicilio sin coste y somos especialistas en joyas antiguas. Pase y compruebe que en el Rey de la Plata somos los mejores. El Rey de la Plata te espera. Teléfono 627-83-42-75. 627-83-42-75. Ei, com esteu? Cada dijous a les 10 del vespre vos esperam a Bauxa A, amb en Manu Blanco, aquí a Canal 4 Televisió. Anirem per verbenes, per festes, per fires, per tots els pobles. Així que ja ho sabeu, cada dijous a les 10 del vespre vos esper Canal 4 Televisió, Bauxa A. Gran Bufet Hipòdrom Son Pardo, obert de 12 i mitja al migdia fins a les 4 i mitja hora baixa, per només 15 euros de dimarts a divendres. Dissabtes, 25 euros amb boníssima porcelleta i diumenges, 30 euros amb el millor cochinillo. Amb una molt ampla varietat de plats i lo millor de sa cuina mallorquina casolana, com frits, sopes, sempre tot elaboració pròpia, com els nostres postres. Gran Bufet Hipòdrom Son Pardo, telèfon 971 20 10 17. 20, 10, 17, dilluns tancat.

coneguem les nostres dites i refranys. El pare no és nat i el fill ja salta pel terrat. Se diu al·ludint a les persones que imaginen coses grans com a fetes quan encara manca molt perquè pugui haver-hi probabilitat de fer-les.

0: amb en Joan del Molinar.
1: Com va dinar? De sol saber. Anna Montse Sastre de Villafranca.
2: Ràdio Murta, una ràdio d'aquí feta

0: Romeu Barceló S.A. Empresa fundada fa 40 anys. Moviments de terres, excavacions, a cel obert, fonaments, piscines, enderrocs de tot tipus d'edificacions i estructures, complets o parcials, amb maquinari i amb mitjans manuals. Subministra d'àrids en cantera propi, subministrant terres o graves, terra vegetal, arena, per jardins i per tot. En servei a tota Mallorca. Romeu Barceló S.A. Carrer Eivissa 16 de Campos. Telèfon 971-650304. 650304. Romeu Barceló S.A. Gran Bufet Hipòdrom Son Pardo. Obert de 12 i mitja al migdia fins a les 4 i mitja hora baixa. Per només 15 euros de dimarts a divendres. Dissabtes 25 euros amb boníssima porcelleta. I diumenges 30 euros amb el millor cochinillo. Amb una molt ampla varietat de plats i lo millor de la cuina mallorquina casolana, com frits, sopes, sempre tot elaboració pròpia, com els nostres postres. Gran Bufet Hipòdrom Son Pardo. Telèfon 971-2010-17. 20-10-17, dilluns tancat. Para tu total tranquilidad, la mejor elección es Ismaro Seguros, en Llucmajor. Empresa familiar y cercana con gran vocación de servicio. Con todos los seguros que puedas necesitar, con atención personalizada. Seguros de hogar, vida, salud, automóviles, decesos, ahorro, etc. Con una gran marca detrás como es Occident. Ismaro Seguros, en calle Bisbate Xiquet 61 de Llucmajor. Teléfono 610-174-528. 610-174-528. Ismaro Seguros, agencia exclusiva de Occident.
1: De dilluns a divendres, aquí, a Ràdio Murta, de les 10 a les 12 del matí, la vostra música. Podeu triar la vostra música telefonant a qualsevol hora del dia en el nostre 971-439785. Pot sortir al nostre contestador. El que heu de fer és dir el vostre missatge, donar el vostre nom, de bon mos telefoneu, quina cançó voleu escoltar i si la voleu dedicar també. I que la vostra música l'escoltant de dilluns a divendres aquí a Ràdio Murta de 10 a 12 des de matí. Vos esperam.

Aquests són els nostres consells. Salsa molt líquida. Perquè quedi més consistent i se redueixi l'excés de líquid, feis que bulli durant uns minuts, encara que també ho aconseguireu si afegiu una curada de pa ratllat o de farina.

0: apetece escuchar tu canción favorita en Radio Murta? ¿Quieres dedicar un tema especial a alguien que quieres? Déjanos un mensaje en nuestro contestador automático. Solo tienes que llamar al 971 43 97 85. Repito, 971 43 97 85. Y contarnos qué canción quieres escuchar y para quién. En Radio Murta, tu música también tiene historia. Llámanos y haz que suene.
1: Vols vendre esteu or i plata amb un tracte diferent? A Or per Grams, comprant les teves joies i valorant les teves pedres de qualitat com diamants. Comprant joies d'època, joies de firma i rellotges de gamma alta. El nostre tassador gemòleg és especialista en alta joieria i rellotges de reconegudes firmes. Ens desplaçam a domicili. Or per Grams, està a les avingudes de Palma, junt Casa Gallega. Vine a Avinguda Comte Sallent de 7. Telèfon 971 048 978. 971 048 978. O per Grams. Amb pàrquing gratuït. O per Grams. Tot Espectacle és una empresa líder al sector de l'entreteniment a les Illes Balears, amb més de 20 anys d'experiència. Des de l'any 2000, creem, coordinem i produïm íntegrament qualsevol tipus d'esdeveniments, festivals, fires, concerts, activitats culturals i molt més, tant per l'empresa privada com en el sector públic de les Illes Balears. A més, comptam amb totes les infraestructures en propietat. Carpes, escenaris, taules, cadires, equips de so, il·luminació, etc. Per poder organitzar el treball de la manera més eficient possible i aconseguir una bona relació qualitat-preu. Més informació a www.totespectacle.com o al telèfon 971 140 981.
2: Sintonizau Radio Murta.

coneguem els nostres dites i refranys. Déu ens guard d'espardenya que es torna sabata. Es diu per al·lusió en els nous rits on es que es veuen enlairats sense mèrits propis.

0: mengiamo de Santa Vigenia.
1: Som un jove de Saua, feliç.
0: Som la Maria de Ses Torres.
2: Ràdio Murta, una ràdio d'aquí feta

¿Quién recuerdas de aquel par de gemelos? Hola, hola, hola, Ràdio Murta. Som en Llatza Méndez i vull saludar a tota l'audiència de Ràdio Murta. I en Manu, que és què fer? Molta salut, molta sort. I que la ràdio i la música mos acompanyi sempre, sempre, sempre. Que esté considerat el rei del mòbil.

0: Estás escuchando Radio Murta, la radio que más te gusta, con Manu Blanco.
1: Amics, oients de Radio Murta, molt bon dia a tots. Soc en Pau Piqué. Us volia traslladar la meva salutació des de la península i dir-vos que aviat espero poder estar aquí a Mallorca, com he fet diverses vegades que he vingut, i saludar-vos directament des de l'emissora. Bon dia a tots i disfruteu d'aquest paradís que teniu. Salutacions, Manu. Fins a la propera.

Aquests són els nostres consells. Taques de grasa. Com a remei d'urgència, escampeu per damunt del teixit tacat, sigui del tipus que sigui, un pot de farina d'arròs. Deixeu que actuï, cepilleu i rentau com de costum. La farina d'arròs absorbeix fàcilment l'excés de grasa.

coneguem les nostres dites i refranys. Amistat per interès no dura perquè no és. En dir la veritat, se'ls perden les amistats.

0: chamo de Santa Eugénia.
1: Sou Ana Maria de Santa Margalida.
2: Sou a missa de Lana de Sarracó.
3: Ràdio Murta, una ràdio d'aquí feta per...